0: Seja mer o Centro Cultural Occità d'Albicês, xus RCF Pois Sornés, em partenariado também Radio Albicês. Hoje xus de racontas de Christian Mathieu, tirats de xun libre, Medeci al Campestre. Lo raconte que seguis se diz Golinasso. Avant de començar, una pisuata explicació per pla comprendre la situació. Un odruolo que tombat un ferre és una filla maire. Escoutez en francès.
1: 12 ans plus tard, tourner i dimon bilatze, mas a mas a me mon pargan din la pozzo. Ma carrière au medicalo a qui comença d'ome tant de ban podio pas estre que fulz et santo. Ailas, los petars erro trempes. Los fiocs de Bengalo, candelos e autros fuseos bulairos, refusèro despetar sus l'ocel del bondiu. Esperèri 5 ans per abans de me mainar que lo gran solel del fioc d'artifici salucario patza mai. La paromen de Mercuri me portèt tantes de beneficis qu'abandonèri mon causes e sas cumbos verdet santos en idaisan al cap de 5 ans un annado de pizzu rebengut. Ah, Mercuri!
2: Si recolteri pas force d'ignès, i faere un obrabo cego de malparado que m'agrado de cunta, testimoniatse d'un ten e d'un biais de biure, eilas desparut. L'accouchomen abio presidat a ma dintrado sur l'empun medical de mon bilatze. Es el que me debio balia la plus bella satisfaction. Las asenado, las plus grande, e calco panzomen. Atzeri pas a mi planse.
0: Sabi pas, se choqueba o conta, seguirò un ordre cronologique. Que foda lius parese. Daisimo souvenirs, menamo plumo. Lo premier que me torno in memoria, udeu beleu o so che me pauget un problema de desplaçament. Debi io cuzza una fenna che del tenge de sozzo in essa abbia tombato un ferre. So che ero più mal vist che de fa pacca japon rampan. Dunque abbia zut un bastard. Se dice duei del moment que l'ul surs su de malintendens, los obucles de non besens e los idolos d'infilmes cerebrals, une font natural. Se estre une font natural es obure un paire introuable, cusi appela une font o zen paire surcorriero pla enregistrata all'estat civil. Une font artificial?
3: Tornen a nostro maide celibatario, che ero pas estado che figlio maide avant de se marida. Son segun grel benio d'un marit bugnas, un pauc acluti, el meme fil d'un ofenno furbeco e trauco tauro, me che temenavo rondomen tot l'ostal. Ero dins o nostre d'empiei gaire. Venguen d'un onauto cumbo de tar, d'un airal un portavo d'illa peixos l'ofens sul lecchino. Tave que no ero pas l'azzuio de nus de musi migrats que se n'ero pugut crumpa un oborio arragis nostro forest du manialo, ascimo d'un truc de brésier rutze, pel miez de terros gaidebe planeidos, un pudiou anà a melar carretos. Per lleu la fa ero pa de tot tan trelugenc, que hi havia bé 2 quilomestres d'un tarrasso de camí de vacos abans d'arribar a l'hostal. Debió i deixar lo velo motur a la bro de la ruta.
1: Quand la fenotsube comencèt de sentir las primières dolors, me mandèrent lo bailet en pleno nuets a bicicleta. Lo pauras debet porta son outis sul col pendent 12 kilometres. Curio aita al miliur que se l'abio butat pel guidu. Arribat a la ruta, li demorava encara 5 kilometres d'un tres de costa abans d'arribar al mele hostal. Abio pas tutsat avantatsus de lo far restar miets camí a la cabina telefonica.
2: Partiguer ensemble, mais la tser leu semenat e deisser mon belu motur d'arrêt une orandure. Un sac tirulian sur l'esquino, une lampo électrique à la main, ma faneri sul camin de las bacos. Mon rei repepi, soldat d'Afrique, sous Napoléon XIII, ne debio tres fusir de fiertat et remirant la licitita de meus pumpils.
0: En fi, arriveri. La fin abbia cuzzat tutto sciolo. Sobe lo maire abbia estirat un motolar per la cugina davant la seminiera che caufavo. Abbia occupat pla cumocà lo cordù en tre miez duo ligaduros o lo fiscelo dell'aero. Abbia trovat lo fiol per cuge troppo feble per che lo prosciu. E beh, la figlia maire ho cuzzat e so... E se non ha trovato la semorità e ha cussato su un secondo fono. E tutto si passa là che le fono arriva a buon lume di sci. Ho impulsato in busci e ne scutte la seguita dell'Ijardù contato per la malcoafè.